Vant ses Antons e gis sentia ossa nossa visita an tils romans tils ladins delas Dolomitas. Im magazin che ien Samuel Sosai sco producent, Corinna Schmidt o redigia las novitats e dai microfon ats o a compagnia Toni Poltera. Im magazin che tez un pau moment antir d'entratx se nossa pagina d'internet rtr.ch. E sco proxim cotanox an 3 minutes las gratulaziuns da dots.